0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Des de Barcelona, en cabina, Anna Wolf.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
1: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
2: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les 7.
2: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
3: Solo te pido por última vez.
2: Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Cap de setmana a Ràdio Brera, marquem la diferència.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta la llista o hi renuncia i pot acabar el front ampli d'esquerres estatal. I més política, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per el Món.cat i confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'UO com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
3: Aquestes primeres hores del diumenge l'ambient torna a ser fred al Pirineu amb unes temperatures que són inferiors als 5 graus. A la costa tenim valors en aquests moments al voltant dels 10-15 i a l'interior entre els 5-10. A més, tenim viles costaneres de l'Alt Empordà i del Baix Empordà amb la presència de núvols baixos que a les properes hores inclús podrien acabar afectant a punts de la selva i també del Maresme. Però a més, al llarg del matí tindrem l'arribada per la franja de ponent de bandes de núvols als íprims que ens deixaran aquest cel molt més blanquinós i que acabarà afectant a bona part del país. Amb un migdia on tindrem unes temperatures pràcticament semblants a les d'ahir dissabte, i és que tant a la costa com al prelitoral tindrem valors que oscil·laran entre els 24 a 26 graus.
2: I d'altra banda, almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental, Almacelles, al Segrià 11 i Pau, a l'Alt Empordà, i 5, com diem, a Pau, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura a l'ACN. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del 2020. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquesta passada nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. I en els esports, ahir, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes van imposar el Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 6 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Informació. L'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat a motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la Sala Municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al Camp de Futbol Municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera.
6: Ràdio Abrera.
0: La ràdio del cap de setmana. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's
8: right. Big Friday on Air.
9: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
8: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
10: Oh, now, like
8: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
11: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Fórmula 107.9.
2: Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti, en paraules seves, immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'UO com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. Parlem ara d'obres i marxem fins al Ripollès, on s'han posat en marxa les de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses al tram de connexió amb la carretera nacional 260. Ens ho explica des de la veu de Sant Joan, Isaac Muntadas.
3: Han començat les obres de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses en el tram de connexió amb la carretera nacional 260. L'actuació té un cost de 200.000 euros, dels quals 150.000 provenen d'una subvenció del Servei Català de Trànsit i la resta del pla d'obres. La previsió és que els treballs s'acabin a finals d'any. Un dels principals canvis serà la conversió del tram en una via de plataforma única, eliminant els desnivells actuals entre calçada i voreres i facilitant així els desplaçaments a peu i l'accessibilitat. La part central sí que mantindrà l'essència del carrer. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer.
4: I després a la part central tornarem a posar els mateixos adoquins que hem tret. És un format que aguanta també el trànsit. Hem de tenir en compte que l'avinguda Comte Guifré s'utilitza molt pel servei de càrrega i descàrrega per tots els comerços que hi ha des del carrer Comella, també a la pròpia avinguda Comte Guifré.
3: Al mateix temps es passarà de l'actual doble sentit de circulació a un únic sentit d'entrada cap al centre des de la Nacional 260 per evitar els encreuaments de vehicles i millorar la seguretat.
2: I acabem amb els esports. Ahir, victòria del Barça, la vuitena consecutiva a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0, gràcies a les dianes de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat a motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la Sala Municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al centre aquàtic municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
0: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Abrera. Somos Maquineros. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Brera. Somos maquineros con DJ Rufo.
4: ¡Vámonos!
5: Radio Brera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.

0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Ràdio Abrera, digui.
2: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
1: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
2: I us encarregueu de tot?
1: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
2: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: We've lost.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar al front ampli d'esquerres estatal. I el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha reflexionat sobre l'estat de la justícia a Espanya i ha afirmat que no hi ha lawfare, però sí un problema de judicialització de la política. En una entrevista al diari El País, Conde Pumpido diu que qualsevol debat polític sobre qualsevol qüestió es converteix en un procés penal immediatament a través d'unes organitzacions que es dediquen a això, i afegeix que aquest tipus d'organitzacions no existeixen a la resta del món i cap país europeu admet que els partits polítics puguin participar directament en els processos penals. A més, també ha reconegut que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia va ser un aval molt important. Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en aquest mateix tema ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. I aquí a casa nostra almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a la comarca de l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquest dissabte a la nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Jackson ha tornat així a la ciutat més de 3 dècades després de la seva visita al festival, quan va presentar Braindead. I en els esports, ahir, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0, amb dianes de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atleti de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la Sala Municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615 85 6779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
8: Música y cultura de club de calidad. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, Jota Navarro, Ana Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
9: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista electoral a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el front ampli d'esquerres estatal. Parlem de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones de 41 i 17 anys acusades de robar 134 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, al districte de Sant Andreu de Barcelona, i de vendre'l pocs minuts després en una deixalleria de la zona. Els agents que anaven de paisà els van enxampar infraganti el passat 5 d'octubre a l'establiment quan acabaven de lliurar el material valorat en 1.246 euros i esperaven cobrar-ne els diners. El coure va quedar intervingut. Un dels detinguts, el menor, tenia una ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força, mentre que l'altre acumula antecedents per fets similars i va passar a disposició judicial el passat dia 8 d'octubre. Marxem ara fins a Mollerussa, al Pla d'Urgell, on es posa en marxa una nova campanya per fomentar l'ús segur dels patinets elèctrics. La iniciativa emmarcada en el Pla de Civisme arriba coincidint amb els canvis en la normativa de trànsit que han entrat en vigor aquest mes d'octubre. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
3: La campanya Mou-te amb seguretat vol informar la ciutadania sobre les noves obligacions per als usuaris dels patinets elèctrics. Els agents de civisme repartiran un tríptic informatiu que explica qüestions com l'ús del casc, l'assegurança o els espais per on es pot circular. La iniciativa també arribarà als instituts, on la policia local farà sessions adreçades a uns 800 alumnes de tercer i quart de l'ESO. L'Ajuntament avisa, però, que després de la informació arribarà també el control. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
4: No és una campanya, no és una actuació, diguem-ne, tova. És una actuació contundent. Sabem que és un dels temes que més preocupen, el tema que no poden circular amb les zones peatonals, el tema que no poden circular només poden circular per la calçada o pel carril bici, ni voreres ni zones peatonals.
3: Les sancions per incomplir la normativa poden anar dels 100 als 1.000 euros en funció de la infracció. Els controls s'intensificaran un cop finalitzada la fase informativa, sobretot en els llocs on s'han detectat més incidències.
2: I per últim, als esports, vuitena victòria consecutiva ahir del Barça a la Lliga. Els blaugranes van imposar el Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel, Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la Sala Municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns i 9 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al Camp de Futbol Municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: ¿Qué horas son, mi corazón?
8: Hora 23.
9: Te lo dije muy clarito.
10: Permanece a la escucha.
11: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
8: Hora 23.
11: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
8: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
11: A Ràdio Abrera, Hora 23.
12: Ràdio Reloj.
13: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
12: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
13: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
14: Cocodril Club.
15: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
16: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: in your face.
1: It's gonna be a lonely night.
2: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Obrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Obrera.
3: Cap de setmana, amb Radio Obrera. A Radio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pelet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
1: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
3: Come on, let's go and find some kicks.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un motorista va morir ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda. Per causes que encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta i a conseqüència de l'accident el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt, i amb aquesta són 97 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en plana política, Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el front ampli d'esquerres estatal. I per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 d'aquests a Almacelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquesta nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Jackson ha tornat a Sitges més de 3 dècades després de la seva visita al festival quan va presentar Braindead. I en els esports, ahir 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen així els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El Fons de la Vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat a motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la sala municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la sala municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al centre aquàtic municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
6: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
7: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
8: Soy J. Cerrando.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, segons ha informat el partit en un comunicat. La decisió es formalitzarà avui mateix en una reunió de l'executiva nacional del partit i fonts republicanes ja apuntaven en les darreres hores que les converses entre la direcció i Rufián per ser el cap de llista estaven ben encarrilades i estava previst que avui es

0: En Callessin, ja que a les 6 de la tarda s'acaba el termini perquè els candidats presentin els avals necessaris per anar a les llistes. Esquerra afegeix que durant els pròxims dies es concretaran detalls de tota la candidatura amb la celebració dels diferents congressos regionals. I un motorista mor aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els Mossos han rebut l'avís minuts després de 11:15 per causes que encara s'investiguen. Les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. A més, un altre motorista va morir ahir també a la C-65 a Girona. Els Mossos en aquest cas van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda. Per causes que també s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta a conseqüència de l'accident. El motorista va morir mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Amb aquestes dues són 98 les persones que ja han mort enguany a les carreteres catalanes. I seguim parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones de 41 i 17 anys acusades de robar 134 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, al districte de Sant Andreu de Barcelona, i de vendre'ls pocs minuts després en una deixalleria de la zona. Els agents que anaven de paisà els van enganxar infraganti el passat 5 d'octubre a l'establiment, quan acabaven de lliurar el material valorat en poc menys de 1.250 euros i esperaven a cobrar-ne els diners. El coure va queda intervingut. Un dels detinguts, el menor de 17 anys, ja tenia un ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força, mentre que l'altre acumulava antecedents per fets similars i va passar a disposició judicial el passat 8 d'octubre. I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 d'aquests a Almacelles i 5 més a Pau, a la comarca de l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat i són els primers detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020. I en els esports, ahir vuitena victòria consecutiva del Barça. Els blaugranes van imposar a l'Spotify Camp Nou per 3-0 al Getafe. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la sala municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la sala municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'un a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al centre aquàtic municipal. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615 85 67 79. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.
3: Un día normal en los Estados Unidos.

0: yo lo único que voy es que te pires, que te pires, que te pires. Pirat, pirat, pirat, puto pirat, pirat.
1: A Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Allà on siguis, nosaltres hi serem. www.radioabrera.cat.
4: Now usually I don't do this, but

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Cap de setmana clau per les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre.
3: Aquest matí s'acaba de confirmar que Garbí Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
1: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Per la seva banda, el Partit Socialista ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista de Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
3: En un sol Consell Nacional Extraordinari, celebrat aquest dematí, Hereu assegura que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
1: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant així la xifra de morts fins a les 98 en el que portem d'any.
3: Un motorista mor aquest dematí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. I un altre motorista va morir ahir a la 65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
1: I almenys

0: 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
1: Concretament són 11 al Almacelles, a la comarca del Segrià, i 5 a Pau, a l'Alt Empordà. Segons ha confirmat el Departament d'Agricultura, la data de confirmació d'aquests casos és de dimecres.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
2: La nuvolositat a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país. No esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
0: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. I mantenen els 5 punts de batalla sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid.
0: Els matalassers van guanyar per 1-2 també ahir al camp de l'Alavés i l'equip blanc va guanyar per 1-0 al Bernabéu al Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser el gran protagonista ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat a motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la Sala Municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al centre aquàtic municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
9: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
10: No te quedes atrás
9: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
10: En Top Música Nueva.
9: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Obrera.
11: Big Friday on Air.
12: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato.
11: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
13: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like a party.
11: Big Friday on Air. A Radio Obrera. A Radio Obrera. A Radio Obrera.
14: Passa el cap de setmana a Ràdio Obrera.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ai!
2: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
3: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
2: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
3: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
2: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera al teu mòbil i tauleta.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El Partit Popular ha reclamat a Salvador Illa que desallotgi de forma immediata l'acampada per l'habitatge instal·lada a la plaça Catalunya. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, s'ha queixat en un comunicat del que considera una actitud permissiva del govern i considera inacceptable que es permeti una acampada que les ordenances municipals prohibeixen per temor a conseqüències electorals. En aquest sentit, Cirera ha manifestat que troba inadmissible que els barcelonins, que dilluns volen celebrar la Festa Nacional d'Espanya, es vegin privats de poder-ho fer a la plaça Catalunya. I Pedro Sánchez ha demanat al Tribunal Suprem que freni l'intent d'atropellament del dret de vot perpetrat, al seu parer, per PP i Vox amb la seva oposició a la llei de nets. En un míting de precampanya a Ponferrada, el president del govern espanyol ha avisat que la dreta intenta desmobilitzar la gent amb falses veritats, com l'eventual manipulació del vot per correu o deixant en suspens aquesta nets exiliats espanyols. I Gabriel Rufià en tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions del 29 de novembre. La decisió es formalitza aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. Les fonts republicanes ja apuntaven a les últimes hores que les converses entre la direcció i Rufián per ser cap de llista estaven ben encaminades, ja que avui mateix a les 6 de la tarda s'acabava el termini perquè els candidats presentessin els seus avals. La resta de llistes concretarà durant els pròxims dies en el marc de diversos congressos regionals. I els comuns han reaccionat a aquesta decisió de Gabriel Rufián d'encapçalar la llista d'Esquerra Republicana. Diuen que respecten la decisió, però han lamentat que no hagi volgut participar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les opcions de frenar i tornar a derrotar a la dreta, com va ser l'any 2023. També

0: han assegurat que segueixen compromesos i treballant per l'articulació d'aquest front ampli estatal que doni resposta a la voluntat d'unitat expressada de forma reiterada per la ciutadania. I quatre persones han resultat ferides en un accident de trànsit entre dos turismes a la P7 a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda. Segons el sistema d'emergències, dos ferits han estat traslladats a Anastà Creu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han estat a l'Hospital de Mollet amb estat menys greu. Els bombers han rescatat també dues persones que havien quedat atrapades dins dels vehicles i el Servei d'Emergències Mèdiques atès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica. I pel que fa a cultura, a aquests moments s'està celebrant a la plaça Vella del Vendrell la Diada Castellera de Santa Teresa i actuen la colla jove Xiques de Tarragona, els Milions de Terrassa i els Nens del Vendrell. I també un prop de miler de persones han batut el rècord Guinness de ballada més multitudinària de Jotes Vella a la Ràpita al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. I fins aquí la notícia en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
2: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984 de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la sala municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la sala municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai del serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pelet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Ràdio Abrera, digui.
2: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
1: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
2: I us encarregueu de tot?
1: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
2: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha insistit que les eleccions generals del 29 de novembre s'haurà de triar entre la reconstrucció nacional a mans del PP o del PSOE, de les saunes, les clavegueres i les joies. Ha indicat que els espanyols no poden desaprofitar l'oportunitat perquè Espanya tingui un futur per davant sense Pedro Sánchez. I en paral·lel també ha volgut aclarir la frase d'un govern que reclamarà sacrificis a la ciutadania que va anunciar dissabte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aquest ha defensat que el líder del PP no estava parlant de retallades, sinó d'esforç i superació. I la plaça Vella del Vendrell ha acollit aquest migdia la Diada Castellera de Santa Teresa i participaven la colla jove Xiquet de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. Què s'ha pogut veure a plaça Loro García de Ràdio Vendrell?
2: Doncs què tal? La Diada de Santa Teresa del Vendrell, que s'ha tancat amb Nens del Vendrell, Jove de Tarragona i Minyons de Terrassa, regalant una actuació de primer nivell a la concorreguda afició plegada al cor del nucli històric de la capital del Baix Penedès. No hi ha hagut castell de Déu com l'any passat, però en total s'han comptabilitat 4 games extra i 2 pilars de 8. Per a la colla local, la Diada s'ha tancat repetint la millor actuació de la temporada assolida la setmana passada al concurs. 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8 per cloure un any del centenari, un pil irregular en alguns trams d'aquest 2026. De la seva banda, Jove de Tarragona i Minyons de Terrassa han calcat Ordre i Castells, Torre de Nou en Forra i Manilla, 5 de Nou en Forra i 3 de Nou en Forra, dos bons repertoris celebrats per una plaça vella de festa. A la ronda de pilars, Morats i Malves han coincidit també amb el de 8 en Forra, malgrat que els ballesans se'ls ha trencat just després de l'aleta. Una actuació de primer nivell que ha servit per celebrar el centenari dels Nens, una colla que es va estrenar en aquesta mateixa plaça un 15 d'octubre de 1926.
1: Moltes gràcies. I seguim amb el que Pedro Sánchez ha demanat al Tribunal Suprem que freni l'intent d'atropellament del dret de vot perpetrat pel seu pare, per Vox i el PP, amb la seva oposició a la llei de nets. En un míting a la precampanya a Ponferrada, el president del govern espanyol ha avisat que la dreta intenta desmobilitzar la gent amb falses veritats, com l'eventual manipulació del vot per correu deixant en suspens el vot dels nets d'exiliats espanyols. I pel que fa a la celebració del 12 d'octubre, el Partit Popular ha reclamat a Salvador Illa que es allotgi de forma immediata la campanya per l'habitatge interessada a la plaça Catalunya, perquè els manifestants han de trobar que és inadmissible que no es pugui celebrar la Festa Nacional d'Espanya i ho hagin de desplaçar a un altre.

0: lloc. Això ho ha fet el president del partit, l'Ajuntament de Barcelona, Dani Cirera, que s'ha queixat d'aquesta actitud permissiva. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cada eleccions generals el 29 de novembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
1: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar el Fons de la Vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984 de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la sala municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la sala municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'un a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al centre aquàtic municipal. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
2: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
1: Passa el cap de setmana amb Radio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
2: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
2: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
2: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
4: T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: If you only knew what I wanna do, I wanna lose my mind with you, waste every second of my life with you. When I go

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un tiroteig al barri del Bon Pastor de Figueres ha acabat amb una dona ferida la matinada d'aquest diumenge, tal com avança el cas. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el personal del centre sanitari qui ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Els agents han rebut l'avís sobre 3:45 de la matinada i fonts properes al cas expliquen que la dona estava al carrer en una celebració quan s'han sentit diverses detonacions. Una d'elles ha acabat ferint-la. De moment els Mossos ja estan investigant el cas. I els nens del Vendrell han viscut una diada a Santa Teresa que ha coincidit amb la celebració del seu centenari. Els vermells han repetit l'actuació excel·lent del concurs de Castells de Tarragona de la setmana passada, amb un 3 de 8, un 5 de 8 i un 7 de 8 descarregats amb contundència. D'altra banda, la colla jove, Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa han fet actuacions pràcticament idèntiques, descarregant el 2 de 9 en folre i manilles, el 5 de 9 en folre i el 3 de 9 en folre. Les dues colles s'han acomiadat amb el pilar de 8 en folre i manilles. La jove de Tarragona ha descarregat, mentre que el Malves només ho l'ha encarregat. I a la Ràpita ha aconseguit superar el rècord Guinness de les persones ballant la jota simultàniament, un repte col·lectiu que ha mobilitzat veïns de totes les edats del municipi del Montsià en el marc de la festa de recreació històrica d'Orígens, una fita que ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre en David Cort.
3: La plaça 1 d'octubre s'ha omplert de dansaires amb un objectiu clar: superar les 727 persones que a l'abril del 2017 a Segòvia van ballar la jota al mateix temps. Per aconseguir-ho, el consistori rapitengui l'entitat L'Esbar Dansaire han organitzat durant mesos tallers per aprendre aquesta dansa tradicional i diversos assajos multitudinaris per preparar la gran ballada. Anouk de Timarí, jutgessa oficial de Guinness World Records, ha declarat oficialment davant els mitjans el nou rècord que ara posseeix la ràpita.
4: En el rècord anterior de Segòvia, 727 persones. Y ahora, y hoy, en la rapita, han conseguido 972 bailarines.
3: El repte ha unit generacions, des de persones grans que feia anys que no ballaven la jota, fins a joves que l'han descoberta gràcies a la iniciativa. Una fita que, a més de fer història, reivindica la cultura popular i les tradicions del territori en el marc de la Festa dels Orígens del municipi rapitenc.
2: I la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha insistit que les eleccions generals del 29 de novembre s'haurà de triar entre la reconstrucció nacional a mans del PP o el Partit Socialista de les saunes, les clavegueres i les joies. Ha indicat que els espanyols no poden desaprofitar l'oportunitat perquè Espanya tingui un futur per endavant sense Pedro Sánchez. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu

0: de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la sala municipal d'Abrera. I per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la sala municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'un a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al Camp de Futbol Municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: ¿Qué horas son, mi corazón?
5: Hora 23.
6: Te lo dije muy
7: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera. 12 de la noche.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
1: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Francesc Macalvaró serà el cap de llista d'Esquerra Republicana al Senat. El periodista i assagista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés d'aquesta legislatura i va ser el número 3 de la llista just després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Macalvaró ha estat portaveu de la Comissió d'Exteriors de la Defensa, la d'Interior, la de Cultura i la de la Constitucional, a més de la Comissió Mixta de Control de la Corporació de Radiodifusió Espanyola. També està responsable de temes com memòria democràtica i ha participat com a ponent en diferents comissions d'investigació, com la d'atemptats de l'any 17, i com a ponents en diferents projectes de llei, com la del cinema o la de multilingüisme. I en el Congrés, Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista de cara a les eleccions del 29 de novembre. La decisió es formalitzarà en una reunió executiva nacional del partit. Fonts pròximes a Rufián expliquen que s'estan ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya i que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda.
3: A mesura que avançava el diumenge, les nuvolades també han anat guanyant terreny i, de fet, a primeres hores de la tarda, els núvols eren ben compactes a bona part de comarques de Girona. Però a aquestes hores de la tarda ja tenim obertura de clarianes per la franja de Ponent i a les properes hores aniran guanyant terreny. Tot plegat amb un migdia on les temperatures s'han mantingut molt semblants. A les ahir dissabte, les màximes han rondat entre els 25 i 26, puntualment 27 graus, concentrades sobretot al litoral i prelitoral tarragoní, com també a les Terres de l'Ebre. Aquesta propera nit i matinada, calma i tranquil·litat, i demà dilluns ens despertarem amb bancs de boira sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central, i aquests núvols baixos també es deixaran veure a punts del litoral tant central com també tarragoní. A la tarda tindrem abundant pas de núvols alts i prims i amb unes temperatures que en conjunt tendiran a recuperar-se. Ho anirem seguint aquí, la xarxa. Que tingueu bona setmana.
2: I una dona ha resultat ferida per un tret al barri de Sant Joan de Figueres la matinada d'aquest diumenge, tal com avança el cas. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el personal del centre sanitari que ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Els agents han rebut l'avís sobre 3:45 de la matinada i fonts properes al cas expliquen que la dona estava al carrer en una celebració quan s'haurien disparat trets a l'aire i un d'ells ha acabat ferint-la. De moment, els Mossos d'Esquadra ja investiguen el cas i hores més tard la dona ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. I perquè fa els castells, els nens del Vendrell han viscut una gran dia de Santa Teresa a la celebració del seu centenari. Els vermells han repetit una actuació excel·lent, mentre que la colla jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa han fet actuacions pràcticament idèntiques. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti, i dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la sala municipal d'Abrera. I per a la representació... I també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la sala municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 4:45 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al Camp de Futbol Municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
10: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
11: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
12: Hola, soy J.C. Randoñi.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: jo l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't, pira't.
1: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
2: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
1: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
2: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
1: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
5: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
4: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
5: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Un motorista mor aquest diumenge en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C260 a l'alçada de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat al punt quilomètric 34,8 i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 10:45 del dematí. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tracta d'un home de 58 anys i veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, segons ha informat el partit en un comunicat. La decisió es formalitzarà diumenge en una reunió de l'executiva nacional del partit. I fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Inere Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I en el Senat, Francesc Malabo serà el cap de llista d'Esquerra Republicana. El periodista i assagista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 de la llista després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Marcada Baró ha estat portaveu de la Comissió d'Exteriors, de la de Defensa Interior, Cultura Constitucional i de la Comissió Mixta de Control de la Corporació de Radio Espanyola, entre altres. I per un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita en el Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. Així ho descriu la regidora d'identitat de la Ràpida, Francina Molina.
3: Tot el que s'ha viscut avui, tots els que esteu aquí heu viscut com la pell de gallina, no l'emocionar que ha sigut la implicació de tothom, perquè al final avui s'ha vist aquests 5 minuts que comentava la jutgessa, però portem tot un any treballant, un gran esforç per molta gent, comissió, Ramon Antònia de l'Esbart, que dia a dia, mes a mes, ven com els nervis d'arribarem, no arribarem, la gent s'implica, no s'implica, no? I hem vist que s'ha implicat, i més del que ens esperàvem, inclús gent de fora que ha vingut per dir jo també vull tindre un rècord Guinness, vull dir que ha sigut espectacular.
2: Més enllà de mesos de xasos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat del municipi. I també una dona ha resultat ferida per un tret al barri de Sant Joan de Figueres de matinada d'aquest diumenge. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el centre sanitari el que ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Fonts properes al cas expliquen que la dona estava al carrer en una celebració i que s'haurien disparat diversos trets a l'aire i un d'ells ha acabat ferint-la. De moment, els Mossos d'Esquadra ja investiguen el cas i hores més tard la dona ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la sala municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la sala municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 4:45 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el molt

0: Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615 85 6779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai del serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pelet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: de Reixac, amb dos ferits en estat menys greu que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també hi ha hagut una topada entre un camió i un turisme a la P7 a Subirats, que talla un carril en sentit Girona i causa 4 quilòmetres de retencions. I aquest diumenge un motorista ha mort en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat aquest dematí i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 11:15. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tractava del veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. I Izquierda Unida ha donat ple suport aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb un Front Ampli que reuneixi totes les forces d'esquerres i la ciutat mobilitzada. En un comunicat, aquesta formació considera que el Front Ampli és una condició indispensable per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals d'aquest 29 de novembre. La decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de l'executiva nacional del partit i fonts pròximes a ell expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i a canvi Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I també parlant d'Esquerra Republicana, Francesc Macabro serà el seu cap de llista al Senat. Aquest periodista i assagista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. I també en cultura, a prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, a la comarca del Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. I més enllà dels assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat amb aquest municipi. I també en cultura, avui en la Diada de Santa Teresa, els nens del Vendrell han celebrat el seu centenari. Han fet una actuació excel·lent en 3 de 8, un 5 de 8 i un 7 de 8. També han participat els la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Benabel Gómez.
2: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Diumenge 12 d'octubre, com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar el Fons de la Vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984 de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la sala municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la sala municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre, amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. i fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a la

0: Xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera. 107.9 FM.
7: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
8: Ya no sonríe más a reclato.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
9: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna
4: be. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
10: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha elegit aquest diumenge a la tarda les dues caps de llista de Tarragona i de Lleida per les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers de Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems, mentre que Francesc Marc Álvaro serà el candidat pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que celebraran durant aquesta pròxima setmana. I a més, l'executiva ha proclamat cap de llista

0: I en cultura, la saga Barcelona Game Fest ha tancat la seva primera edició amb una xifra de visitants que ha superat les expectatives. Més de 25.000 persones han passat entre divendres i avui diumenge pel recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. La fira tanca porta després de 3 dies d'activitat en què el videojoc s'ha consolidat només com una activitat lúdica, sinó com un element cultural, de creació artística i un projecte d'una indústria molt potent. Durant aquests 3 dies de saló, l'àrea professional ha facilitat també 1.590 reunions de negoci, hi ha competicions, exposicions, activitats culturals, conferències i espais de joc. I tornem altre cop a la política, i és que Izquierda Unida ha donat el suport a aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb aquest Front Ampli i que reuneixi totes les forces d'esquerra i de la ciutat mobilitzades. En un comunicat, aquesta formació ha considerat que el Front Ampli ha de ser imprescindible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I en un xoc hi ha 4 turismes a Ronda Dalt de Barcelona, alçada de Sarrià, Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge. Un ferit més greu ha estat traslladat a Bellvitge, un al Metorneo Infantil de la Vall d'Hebron i 11 han estat traslladats a diversos centres sanitaris. També hi ha hagut un xoc entre 2 vehicles a Montcada i Reixac, amb 2 ferits que han estat en mig greu i que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també un prop de miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de la Jota Vella a la Ràpita. Durant 5 minuts, persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness. I fins aquí, la notícia en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: se puede querer.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
2: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
1: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
2: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
2: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
3: Entre tots i totes, fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porto. La mitjança de l'hora ha decidit que el partit es presenti a eleccions generals espanyoles del 29 de novembre. En una consulta telemàtica que s'ha tancat aquest diumenge a les 8 de la nit, el sí ha obtingut el 67% dels vots i el no un 33%. I ha participat el 80% dels 549 militants cridats a votar. Ara aquesta formació independentista té uns dies per recollir almenys 6.000 avals per poder-se presentar. I ho farà sota el lema Fora Espanya, sota la premissa que no donaran suport a cap govern espanyol al qual intentaran boicotejar. I el Departament d'Agricultura està investigant un total de 50 contractes susceptibles d'infringir la llei de la cadena alimentària per si està comprant raïm per sota del seu preu de producció, segons ha explicat el conseller Òscar Rodeig. Segons s'ha avançat el diari Ara, a l'agost es van començar les inspeccions, algunes de les quals impulsades per denúncies de pagesos, organitzacions o altres professionals del sector i altres d'oficis. Les investigacions sobre el sector del vi són responsabilitat del CADECAT, l'unitat dependent del departament i que s'encarrega del control de la relacions comercials de la cadena agroalimentària a Catalunya. I demà dilluns, operació de retorn del pont del 12 d'octubre i es preveu que torni

0: una de les seves cançons més destacades i celebrades en els seus concerts. I l'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha elegit aquest diumenge a la tarda les dues caps de la llista de Tarragona i Lleida per les eleccions del 29 de novembre. Norma Pujol ho farà per Tarragona, mentre que Inés Granollers ho farà per Lleida. La cap de llista de Girona sortirà de les primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems, mentre que Francesc Marc Álvaro ho serà pel Senat i la resta de candidats sortiran dels congressos territorials que celebren aquesta pròxima setmana. Pel que fa al cap de llista a Barcelona, serà Gabriel Rufián, que ha obtingut un terç dels avals vàlids per a aquest membre. I fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està en última un acord amb Podem perquè inclogui la formació d'Irene Montero, que no es presenti a Catalunya, però que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya a la resta de l'Estat per Podem. I fins aquí la notícia en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula 107.9, la banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Ràdio Brera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.

0: abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera

0: és hora 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.